Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, les diferents columnes ja han iniciat el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com ara els costos disparats dels preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Escoltem ara Jordi Castellnou, coordinador d'Unió de Pagesos del Baix Camp, en declaracions avui a la xarxa.
3: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona, i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
2: De fet, la concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. I també la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar així les aturades previstes per 5 dies més aquest mes d'octubre. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I Renfe espera recuperar aquest dimecres alguns serveis en composició senzilla de l'alta velocitat Barcelona-Madrid després de l'incendi de dilluns en la motriu de cua d'un AVE que anava de Madrid a Figueres a l'altura de Ricla, Saragossa. La companyia mantindrà un dispositiu adaptat a les limitacions del tram afectat mentre prepara la retirada del tren incendiat. I en aquest sentit, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards als trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avisat que l'extrema dreta s'alimenta de la por als canvis i ha defensat que la política s'ha de fer amb arguments. Ho ha dit en un acte a Brussel·les sobre Europa i prosperitat compartida, on ha reivindicat la Unió Europea com un espai de llibertat i una eina clau per generar creixement. Ella també ha vinculat la prosperitat a l'accés a l'habitatge i ha defensat la necessitat d'intervenir i regular el mercat per tal de revertir la crisi actual. I un home d'uns 95 anys ha mort en un incendi en un habitatge del districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. El foc es va declarar ahir a la tarda en un pis situat al carrer Portbou i els bombers de Barcelona el van poder extingir al cap de poca estona sense poder salvar la vida de l'home.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Remat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
1: Notícies.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: International Vibes.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
4: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
7: My name is Alex Warren.

0: sonsa. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts, a l'AP7 concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places, malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: TikTok és el dial.
1: Don't touch that dial.
0: Can Rampa.
2: Ets a Ripollès FM. On sents la música.
3: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores. Inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual. Excepte el primer dia, que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores. Inici 9 de setembre, horari els dimecres, de 3 a 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
4: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió, els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del Govern Central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Yo, hey, check this out.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Hola, què tal, nois i noies? Com anem? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, que, com és habitual, recupera els anys 70, 80 i 90 amb aquella música que es feia anys enrere i que, malauradament, ja no es fabrica. Molt bé, rebeu les cordials salutacions d'un servidor, Jordi Casas, molt content d'estar amb tots vosaltres, com és habitual. I res, com és habitual en aquest programa, tindrem un munt de cançons brutals que aniran des dels 70 fins als 90, òbviament, passant pels anys 80. Estigueu fent el que estigueu fent, una forta salutació a aquells i aquelles que m'esteu escoltant, per exemple, en línia, online, o des del Ripollès, o bé des de la Selva, l'Empordà, Girona Capital i el Gironès, o Manlleu i l'Osona, per exemple, des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, des de l'Anoia, el Bages, o des de llocs com Lleida, les Terres de Ponent, o bé des d'Andorra, des de Formentera, Eivissa, Sitges, o bé des de Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, com és habitual, des de fa molt de temps tenim per aquí un DJ productor, té un segell que es diu On Work Records, i a banda d'això és molt bon nano i és amic meu. I a banda de ser amic, és un gran professional, un gran entès, perquè vam començar junts a la trajectòria musical i ell entén molt també de la música d'aquells temps, de la música hit parade. Tenim, com és habitual amb tots nosaltres, a Caco Martínez.
3: Hola, amics! Torno a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps, per oferir-vos el meu hit de la setmana.
2: Arriba.
3: Avui us vull recordar a la gran banda britànica liderada pel vocalista Eli Campbell, UB40, banda que va acollir incomptables èxits dins del gènere reggae i que ens va eclipsar amb melodies tan elitistes com el track que escoltarem a continuació, Kingston Town, tema que expressa el desig profund d'estar a la capital jamaicana, descrivint-la com el lloc on els somnis es fan realitat. Som-hi!

0: una mica gran, et mires al mirall i dius, qui és aquell senyor que hi ha al mirall? Si jo sóc la tira més jove que ell, oi, Casas?
1: Efectivament, massa vegades.
0: Bé, Man in the Mirror, això és de l'any 1987 de l'àlbum Bad de Michael Joseph Jackson. Gran cançó que vaig tenir l'oportunitat de presentar en el seu dia com a novetat i que avui recordem aquí a Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra i Ses Illes. Moment, l'altre dia varen tenir una mala notícia, molt mala notícia per tots els amants i les amantes del món de la música. Ell ens va deixar, es deia Neil Sedaka, i va dedicar una cançó a la seva amiga de col·legi, Carol Klein, que no era altra que Carol King. La va titular Oh Carol, va ser un èxit brutal, però també aquesta cançó que us farà recordar aquest gran compositor i vocalista, també músic, que era Neil Sedaka. Això es deia Breaking Up Is Hard to Do.

0: sempre és duríssima. Això ho deia, en pau descansi, Nel Sedaka, amb una d'aquelles cançons de finals dels anys 50 i directament començament dels anys 60. Molt bé, tenim, com és habitual, a banda del Caco Martínez, un altre company que sempre, bé, que sempre trobem allò girant el dial, Esteve. L'Esteve és també una d'aquelles persones omnipresents, un gran aficionat, un dels més grans aficionats a la ràdio i també a la música. Esteve Llop ens presentarà un d'aquells temes que, de ben segur, recordareu, oi, Esteve?
1: Hola, Jordi, què tal, companys i amigues i amics de Hit Parade? Nou moment per centrar l'atenció en una cançó de la dècada dels 70, en aquest cas. Anem ara a finals dels anys 70, concretament el 1978, per escoltar un altre èxit de la música d'aquella època, la música disco-funk, que concretament aquella recta final de la dècada dels 70 va triomfar, i de quina manera, a les pistes de ball i també a les emissores de ràdio. Anem ara a escoltar una cançó de Bonnie M, un grup alemany de música disco-funk que cantava en anglès i que va fer grans cançons, grans produccions com aquesta que us portem avui, que segur recordareu, una cançó que s'ha ballat en moltes festes majors també. Rivers of Babylon.
2: Hit Parade per remoure els teus records.

números 1 i grans cançons dels anys 70, 80 i 90 en aquest el vostre programa que es diu Hit Parade. Us fa costat Jordi Casas, com és habitual, per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, amb grans tamarros com aquest dels anys 80 d'una noia que a l'època es deia Kim Fields, i això, He Loves Me Not. Ell m'estima o no m'estima, allò desfollant, amb perdó de la paraula, directament una margarida. Anem a escoltar ara mateix un tema que va ser una de les primeres cançons que vaig posar a la ràdio a l'any 82.

Ostres, aquesta cançó em recorda tu, Rosendo, el Toni Fàbregas, en Pau Descansi, i el Galvez, eh? Allà punxant el que... aquesta música brutal, allò al costat de la Nacional 2, amb aquella piscina, amb aquells nois, aquelles noies, aquelles begudes, Joan Galvez, era increïble. Aquí la tenim, era un tema de l'any 1981, directament des de United Kingdom. Ella era nigeriana, es diu Uchenna Carol Ikejani, més coneguda com a Carol Gianni. Molt bé, senyors i senyors, ens anem a començaments dels 80, quan Michael Field va treure grans cançons, com, per exemple, aquesta que es deia El cap de família, Family Man.

gran cançó dels anys 80 que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat i que em recorda, doncs, per exemple, aquell noi, el Tony Gill, dels cotxes teledirigits, oi? Gran

Granollers va morir molt jove, al igual que l'amic Jaume Junyent, el Jaumet. Aquesta gent era fantàstica i punxaven com ningú. Primer amb els Lenco, després amb els Tècnics, grans temes com aquest. Dancing All Night amb Paul Charada, un home que també havia tret una cançó que es deia Flor.

companys i companyes, de l'any 1983, amb un duet italià que es deia Righeira, i això que es deia Vamos a la Playa. Venien a banda d'aquest Vamos a la Playa,

estil espagueti dance i talo dance, però a la vegada tenien, diguéssim, un toc de música reggae o música ska. Rigueira amb No Tengo Dinero, any 1983, i justament fa uns mesos l'amic Toni Ruiz de Formentera, Soy Toni Ruiz de Formentera, em va passar aquesta cançó.

Molt calorat, l'amic Toni Ruiz, quan em va passar aquesta cançó d'un dels components de Rigueira. Això es diu Formentera, Rigueira. I bé, de fet, ell viu a Formentera i li va voler

0: la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Centenes de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
2: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 sectors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals, com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per fer-les viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: La tracturada es troba ara mateix a la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a prop de Sant Jaume.
1: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
4: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
3: On vas amb tants papers?
4: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
3: I no tens IDCAT mòbil?
5: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
3: Què? Vas a fer tràmits?
5: 012. La millor resposta.
6: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: sbaglio?
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
5: Creu Roja.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que

0: garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El Sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos que podrien anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
1: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i hi serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: A mig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
2: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
0: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador la Fira de Montjuïc enguany amb rècord de participació 1.424 novel·les.
3: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111.
6: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
4: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2017.

0: Sí.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
2: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
1: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
3: Notícies en xarxa. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
1: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Necessites ajuda?
2: Estic provant de menys arxius, però no hi ha manera.
1: I si els puges al núvol?
3: Mai és tard per aprendre. Si tens més de 16 anys i vols posar-te al dia, ampliar coneixements o obtenir una titulació, tens un centre de formació d'adults molt a prop teu, amb una àmplia oferta educativa per formar-te en allò que necessitis. És l'hora de fer un pas endavant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
2: M'hi apunto.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
5: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: Bisturí Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions, una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. Escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
4: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que principis de la

0: setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar.
2: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Estàs treballant i vols desenvolupar el teu talent? O vols impulsar el talent de la teva empresa? Amb el programa Projecta't, descobreix les teves competències, coneix l'evolució del teu sector i crea un pla d'acció amb l'acompanyament individualitzat d'una persona experta. Sessions presencials o virtuals, adaptades a l'horari laboral i 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. Orienta el teu futur professional amb Projecta't i la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir... Jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja.

0: Son las 6. Ripples FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
4: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
3: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una

0: Mossa d'Esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro ha despertat molta expectació entre els veïns.
1: Notícies en xarxa. Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Avui s'ha fet públic la primera enquesta del CIS de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP amb un 34% d'intenció de vot. Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
4: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
3: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Jusapol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 9

0: 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: protagonitzant els primers compassos d'aquesta nova edició del VIP 45, el canadenc Pierre Purple. Cantant, ballarí, i en cançons tan conegudes com aquesta, ho podem fer, segurament que sí. We Can Make It, la cançó doncs, que iniciava nova tanda d'èxits aquí en aquesta edició del VIP 45. Rebeu doncs, una molt forta abraçada en aquesta hora, tot repassant les cançons dels 70s, 80s i 90s a través d'aquesta emissora de ràdio des de les diferents que la mateixen a tota Catalunya, des de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona. Això és el VIP 45, jo mateix, Josep Lloret, som-hi.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: Doncs segurament sí, ja tenim a punt Talisa. Des dels 90, amb això que es diu I Found Love.

0: Ens agrada que el programa comenci a agafar forma i si ho fem amb cançons com aquesta de Talisa. De fet, ella va començar amb Coron de fet Talisa. Ella és italiana, nascuda allà mateix. Es diu Emanuela Gabinelli i és una de les veus més populars de l'Eurodance del moment, en els 90, com a Talisa, molt coneguda amb aquesta cançó dos que hem escoltat. De fet, hem recordat en aquesta edició del Big 45. Per cert, tenim ja preparat el Slime.
1: Els 70, 80 i 90 a Big 45.
0: Aquesta banda que arriba des del Canadà, o arribava des del Canadà, eren Dennis i Denise. Es deien igual. Lime, una de les formacions dels 80, que va marcar el ritme de moltíssimes pistes de ball. I aquí tenim el Inexpected Lover.

0: Quan escoltes i sents aquestes cançons i aquesta melodia, penses... Això no era qualsevol cosa, i és que no ho era. Aquesta vegada, The Flirts, tres noietes, amb la composició indiscutible, extraordinària, d'aquest home que es deia Bobby Orlando, un home que sempre dic jo, i a vegades ho comento amb entesos amb la matèria, que estava ben bé avançat a la seva època. Com el mateix Patrick Conley, potser. Hem escoltat això que es deia Passion. Una d'aquelles cançons fantàstiques per recordar, d'inicis de 80. Fa anys, anys d'això.
1: Això era un èxit.

Bit 45. You gotta move it on, baby. Bit 45.

0: i arrelar com una de les experiències musicals més destacades de l'Eurodance, més important d'aquell moment, Experience, amb els germans Udel, Matías i Clàudia, i el mateix Alexander Keys. Hem escoltat això que és un somni que no s'acaba, un somni etern. Bit 45, més coses.
1: Bit 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.
0: Doncs mira, avui tenim ganes d'escoltar i recordar a la guapíssima Sissy Catch, la deixeble de Dieter Bohlen en els 80, produïa cançons i cantava cançons com aquesta. Strangers by Night, era estrany a la nit.

0: Les grans cançons de Rigueira, els germans Rigueira eren dos, sota la producció de La Bionda. Rigueira i el Vamos a la Playa, una de les cançons molt conegudes de l'any 1983.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I anem cap a Alemanya, en els 90, i trobàvem la formació Snap. Eren Michael Munzin i Luca Anzelotti. I una de les cançons que també s'inclou dins el llegat, Welcome to Tomorrow. Un gran hit, un gran record que també se suma avui aquí en el VIP 45, en aquestes cançons, doncs, que recordem dels 70s, 80s i 90s.

0: Sota el toc de gràcia de Toni Carrasco i el mateix Martinelli, l'any 1982 produïen des d'Itàlia aquesta cançó de Bizzy and Co, aquesta factoria musical que creaven, i això que es deia Take a Change. I és que, realment, si no t'arrisques, a vegades és difícil. I amics, amigues, com que la volem escoltar íntegrament, tot seguit arriba una bona dosis dels Safri Duo, la banda del mateix Uff Savery i Morten Frails, i una de les cançons que, sens dubte, ens va marcar moltíssim, com va estar aquell Play It Alive. No te la perdis!
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà Vic 45.

0: Increïble! Play It Alive, Safri Duo. Tot un himne que hem escoltat de nou avui aquí en el VIP 45. Amics, amigues, marxem!
1: VIP 45.
0: I ho fem així. Tot escoltant una de les cançons i recordant una versió de David Marsh i Tracy Spencer. I aquell ja conegut Stay. Que vagi bé!

0: it on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba a Hot Dance 80, a la vostra sintonia. I en aquesta ocasió, la història de l'Italo Disco ens vindrà de la mà de Valeri d'Or. I després, al programa Hot Dance 80, com sempre, farem un repàs de la música que va funcionar a les pistes de ball als anys 70, 80 i 90. Mònica Estucci fou descoberta pel productor Roberto Gasparini. El projecte Valeri d'Or va néixer el concepte de romantic dance, combinant melodies melancòliques i atmosferes etèries amb bases electròniques ballables.

Els seus tres primers hits, la veu principal gravada en l'estudi pertanyia a la cantant d'estudi Donna Carofiglio, del grup Novecento. Mentre que Mònica actuava com l'imatge pública, model i rostre de televisió i en les actuacions.

El 1984 per han editat The Night i The Glad Closer. Un any més tard, el tema era el Get Closer, que escoltem tot seguit.

El 1986, el senzill de presentació de Legend va ser el que realment vàrem començar a escoltar a la Valerie d'Or, que ens arriba a la història de l'Italo Disco.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Hem passat l'estiu i seguim en marxa amb moltes més històries. Hem començat amb Clean Lang, meva avió. I ara anem a escoltar els Depeche Mode amb Enjoy the Silence.

I del Tecnopop passem a escoltar la que va ser la reina de les discos. I és que té tants èxits que és difícil escollir-ne un per punxar-lo a Hot Dance 80. Avui, però, hem agafat The State of Independence de la Donna Summer.

No ens cansem d'escoltar la reina de les discos, però lògicament no podem escoltar els quasi bé 6 minuts que dura aquesta cançó. Ens arriba ara a Capella amb You Got to Let the Music. Hem passat dels 70s als 90s.

I és que Hot Dance 80 va començar a sortir en antena fa 17 temporades. I ara, aquesta temporada, Hot Dance 80 segueix escoltant el diferents emissores de Catalunya, Andorra i València. Però Hot Dance 90 ha travessat el basal i s'escolta a Xile, a Bolívia i a Argentina. I a vegades, doncs, escoltem música dels 80 a Hot Dance 90 i a vegades escoltem quelcom dels 90 a Hot Dance 80. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

I seguim escoltant més música. Ara, amb la reina del pop durant unes quantes dècades. El 2026 va editar un treball anomenat Confessions 2. I hi ha moltíssims temes, entre ells avui escoltem Danceteria, un local que li feia la competència a Estudi 54.

I de la música de la Madonna anem a escoltar la música de Fred Ventura amb Wind of Change. Només 500 còpies prensades a Alemanya per ZX abans que Time Record el fitxés. Produït per Paolo Olivetti amb un Juno 60 desafinat expressament. El so de vent és real, gravat al Pont de Gènova.

I seguim amb més històries, com sempre, aquí a Hot Dance 80. Ara ho fem amb una versió de la cançó The World Is You de Mi Commission.

La música de Mika Mission, The World Is You. I ara anem a escoltar la música d'Albert One. Això és Turbo Diesel, una cançó editada el 1984. Recorda, si vols enviar una nota de veu a Hot Dance 80, ho pots fer mitjançant el 623-77-5514. Repeteixo, 623-77-5514.

I és que als 80 sonava una mica de tot. I anem ara a escoltar una cançó de Pewter. Anem a escoltar una mica d'Acid House. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80, amb tota la canya i més que se li pot donar a un programa de ràdio.

Ah, això era el que ballàvem amb els joves. A Estudi 54, entre altres locals, quan baixàvem de marxa a Barcelona. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que ens pots demanar doncs, les cançons per WhatsApp, per Facebook. We created a sound called House, but in some mind there still was

of this groove. I seguim amb més històries a Hot Dance 80. Ara anem a escoltar Easy amb Cali Curry i Ali McMahon.

tot i que tinguin el mateix títol, no tenen res a veure unes cançons amb una altra. And then I looked into my pocket, saw the money, so I stopped and I was thinking just of what to do.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show, des de la producció musical Susi Bautista Navarro i aquí dirigint Aitan i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. A la propera edició de Hot Dance 80, la història de l'Italo Disco, el protagonista serà aquest intèrpret. Estem parlant de Baltimora.